0: el poema, conseller, explicar el pas de l'imatge per que dona una anul·lació de segon.
1: Explicar-li per anar-me més si va, algú?
0: Sol dir-se que està, no té cop per fer que ni gran ni mal ocultar se una altra.
1: Però té ben gran arbre, si té aquí a les seves coves, és home. I si sentim que si hem de preparar, té sàpig, qual és jo. No s'ha de molt utilitzar els carins, clar.
0: Per què que no s'ha de fer ni una sorteria? No, que ara no t'ha de fer, que no deixes el que t'ha de fer, que no s'ha de fer.
1: Que ara l'haig de fer un bany, eh? No s'ha de fer, que no s'ha de fer tant, no s'ha de fer. I ara m'ho calar aquí, que si ho tirar, que no t'ha de fer, que no s'ha de fer, que no s'ha de fer, que no s'ha de fer. No s'ha
0: de fer, que t'ha de tirar millor cop, vine al present, que jo t'ha de fer, que t'ha de fer, que t'ha de fer, que t'ha de fer, que t'ha de fer.
1: Mirar-hi per un cos d'unitat per aquí, tot i ser cantar, hem pres com hem estat d'aquí. Passar en agri i a carmonilà, anar barbàrica, a prendre gestió en agri, que el rai, o s'ha dit rai, que ja està en una seva mà, dels petits atxuts com hem estat d'aquí. No s'hi ha escoltat, Maris.

sabes que sóc molt prestatiu, però avui no he retirat interès. Diu que hi ha una reserva que ja ho gastem i anem. Si tu tornes a estar aquí, jo. Ja ho sé, però bon dia, perquè un bon dia, però jo diu que ara hem de fer una pena que no sap de cap.